Egbe la goye tan mou kan o. Paske a me bou benya, mou kan a me bou o. No nya do da siwa, vovo man no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me o.